0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia, Barcelona. Catalunya s'ha convertit avui en epicentre de la política estatal amb la presència del president del govern, Pedro Sánchez, i del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, en sengles mítings. Tots dos han jugat a casa, Sánchez a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Feijóo a Badalona, municipi governat pel PP. I tots dos volen que Catalunya apuntali la seva victòria a les urnes. El president del govern té ara mateix un escull important, Ceuta, però diu que se'n sortirà.
2: El compromiso de que Ceuta saldrá adelante con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
3: Yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Cataluña. Y añado, también para Cataluña.
0: Y molt a prop de tots dos actes, el del PP i el dels socialistes.
4: No, no, no. No a l'ampliació.
0: No a l'ampliació de l'aeroport, ni ara ni mai. Amb aquest lema s'estan manifestant aquest diumenge a Barcelona milers de persones, també tractors procedents del Baix Llobregat, 5 anys després de la gran manifestació ciutadana contra l'aeroport. I quan tot just aquesta setmana el Consell de Ministres ha aprovat l'ampliació d'una dotzena d'aeroports de l'Estat, entre els quals el del Prat. La marxa ha començat a les 12 del migdia, al Passeig de Gràcia Aragó, i acaba a la plaça de Sant Jaume, amb parades a diferents punts simbòlics contra el turisme massiu. Seguint la marxa, hi és el Pau Alemany, endavant.
5: Hola, bona tarda. Sí, ara mateix la part capdavantera de la manifestació, amb bicicletes i tractors, travessa la Via Laietana. Els segueixen milers de persones en un riu de gent que ha omplert el centre de la ciutat amb càntics i pancartes reivindicatives. El portaveu de l'aeroport, Jaume Senet, enumera els perjudicis que tindria.
6: La crisi de l'habitatge, la crisi ecològica i l'emergència climàtica i la massificació turística, entre altres.
5: I, com bé deies, està previst que la manifestació acabi a la plaça Sant Jaume.
0: Gràcies, Pau. Doncs tornarem a connectar amb tu en aquesta edició cap de setmana. Fem una ullada als mapes del temps. A més, Jordi Urios.
7: Bona tarda. Avui temps estable a Catalunya, amb cel poc ennuvolat i amb un augment dels núvols d'evolució durant la tarda, especialment a la meitat nord. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, excepte al litoral de Tarragona, no canvien. Avui les màximes seran de 32 graus a Girona i Lleida, 28 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al vent, bufarà de component est a Girona i del sud a la resta. Demà s'espera cel amb una mica més de núvols, excepte al terç sud, i amb un augment amb molt ennuvolat de núvols alts a la tarda a la resta del territori. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en ascens i podrà ser notable a punts del litoral de Tarragona. Durant la setmana continuarà la calor, especialment a les depressions centrals i cap a l'interior. Inclús a les portes del pròxim cap de setmana podrien pujar a valors a l'entorn dels 36 graus a la plana de Lleida. És una informació d'EMET.
0: Amb el Pau Robert als comandaments tècnics, el Roger Vergés a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: El president del govern i el líder de l'oposició, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, han triat avui Barcelona per donar el tret de sortida al curs polític, que a més serà electoral. I aquí a Catalunya juguen poder continuar o bé arribar a la Moncloa. Avui juguen a casa perquè Pedro Sánchez és a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Núñez Feijóo a Badalona amb l'alcalde del PP. Anem primer a Gavà, Lorena Enns, amb el suport tècnic del Joan Melera, endavant.
8: Bon dia, sí. Bany de masses del president del govern central, Pedro Sánchez, a la Pineda de Gavà, en una festa de la Rosa que s'ha convertit en l'escenari per arrencar el curs polític a Catalunya. Sánchez, sota crits de president i no està sol, ha reiterat el compromís del govern. Ceuta assegura se'n sortirà de l'actual crisi i ha retret a Pepi Vox no fer res per resoldre-la.
2: Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España.
8: Crítiques a Pepi Vox també per plantejar al Suprem el recurs per paralitzar la llei de nets. Un discurs en el qual Sánchez també ha tingut paraules cap a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
2: Nos ha dejado claro la señora Ayuso algo, que realmente a ella no le gustaba la fruta. Lo que realmente le gustan son los áticos. Menuda obsesión tiene y menuda sumisión la del señor Feijóo.
8: i ha assegurat que no hi haurà cap avançament electoral. El govern defensa esgotarà la legislatura. Acompanyat per la plana major del socialisme, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha erigit el socialisme com l'alternativa, dit, a les noves reaccionàries.
9: ¿Qué proyecto tenéis para Cataluña? Ninguno, ¿verdad? Pues al menos no entorpezcáis a aquellos que tenemos un proyecto como el presidente Sánchez y los socialistas catalanes. ¡Quitaros de en medio! ¡Dejad que Cataluña pueda contribuir a hacer España más progresista, más igualitaria, con más libertad y con más fraternidad!
8: Tot davant una pineda plena de gom a gom amb entre 15.000 i 20.000 militants i afiliats.
0: Gràcies, Lorena. També el líder del PP, Núñez Feijó, visita avui terreny amic, Badalona, governada pel popular Xavier García Albiol, que fa bandera d'una política migratòria hostil al que ve de fora. Feijó vol els vots dels catalans per arribar a la Moncloa. Badalona, Laura Zurriaga.
10: Alberto Núñez Feijóo es presenta com el canvi que necessita Espanya, però també Catalunya. Des d'aquí, des del Parc Turó Caric, s'ha carregat contra l'independentisme i la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Diu que cal recuperar la protecció de les fronteres. Promet al líder popular també retirar la nacionalitat als delinqüents estrangers si arriba a Moncloa i posa Badalona com a exemple de seguretat. L'escoltem.
3: Y quiero que España sea el país más seguro de la Unión Europea y Badalona es un modelo para conseguirlo.
10: Precisament l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, li ha demanat que modifiqui la llei per expulsar els delinqüents estrangers si arriba a la presidència i també endurir condemnes als delinqüents nacionals.
11: El delincuente español multireincidente, respuesta penal efectiva y cumplimiento de las penas. Y el delincuente extranjero multireincidente, impulsar las reformas para hacer efectiva su expulsión de manera inmediata.
10: Feijóo, que cerca major representació a Catalunya i contrarresta l'auge d'Aliança Catalana i de Vox, visitarà Ceuta demà per quarta vegada acompanyat dels líders del Partit Popular Europeu.
0: Gràcies, Laura. No a l'ampliació de l'aeroport, ni ara ni mai. Amb aquest lema s'estan manifestant aquest diumenge a Barcelona milers de persones, una marxa que ha començat a les 12 del migdia, que té previst acabar a Sant Jaume, i seguint aquesta marxa hi és el Pau Alemany. Tornem amb tu, Pau, endavant.
5: Sí, Olga, un riu de persones ha omplert els carrers del centre de Barcelona per reclamar que no s'ampliï l'aeroport del Prat. Amb proclames com menys avions i més rodalies i pancartes de rebuig al projecte, milers de persones han posat el focus en les conseqüències climàtiques, la massificació turística i la crisi de l'habitatge que, segons diuen, comportaria l'ampliació del port. La portaveu de l'aeroport, Clàudia Custodio, confia que l'oposició social al projecte el faci defallir.
12: Sabem que serà un procés llarg, però avui esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i del rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
5: La manifestació arriba en resposta a l'aprovació del DORA 3, un document que regula les inversions als aeroports durant els propers 5 anys. I per a l'aeroport del Prat estan previstos 1.700 milions d'euros, 191 dels quals estan reservats per a la hipotètica ampliació.
0: Pablo Muñoz és portaveu d'Aviació d'Ecologia.

0: model més sostenible. A l'edició cap de setmana hem volgut conèixer exemples de bones pràctiques. Laura Zurriaga.
1: El transport per carretera representa el 80% de la mobilitat total a l'Estat i una tercera part dels gasos d'efecte hivernacle se'n deriven, segons dades del govern espanyol. En un moment en què la tecnologia verda es troba en fase de desenvolupament, a Furgotrailer han aconseguit minvar un 15% la petjada de carboni en 5 anys a través de diverses estratègies. Joan Monzón, director general.
2: El Duotrailer ens ha comportat una reducció de CO2 del 24%. Seguidament, el consum d'energia renovable, com és l'HBO, perquè estem consumint energia reciclada d'olis vegetals i té un impacte fins al 93%. I, per últim, nosaltres tenim plans de formació en conducció sostenible i això en els últims 5 anys ens ha comportat una reducció de l'11%.
1: Segons l'empresari, els tràilers elèctrics haurien de ser una realitat a curt termini, però calen més recursos per part de l'administració.
2: La realitat d'aquesta tecnologia és que encara és poc madura. És a dir, falten molts punts de càrrega d'alta potència per a aquest tipus de vehicles i les autonomies són curtes. Manquen recursos, i sobretot per part de l'administració.
1: Preocupa el repartiment d'última milla, és a dir, la paqueteria de curta distància. A Barcelona provoca el 40% de les emissions. Per això el consistori fa proves amb un vehicle elèctric autònom, el robot Ona.
0: Més coses, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que és a Nova York, ha anunciat la creació d'una xarxa de supermercats assequibles a imatge de la impulsada per l'alcalde de Nova York, que és Duran Mamdani, amb qui Collboni s'ha trobat aquest dissabte.
3: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector.
0: L'alcalde de Barcelona participa a Nova York a la cimera de Ciutats Urban 20. I tot coincidint amb la tercera i última jornada de votacions a Rússia, ciutadans russos residents a Catalunya s'han concentrat aquest migdia davant el consulat del seu país per denunciar que les eleccions són una farsa. Júlia Taran, vicepresidenta de l'Associació de Russos Lliures.
4: A Rússia no es pot obrir la boca, no es pot fer crítica del règim, estan imprisonant la gent cada dia. Cada dia surten nous casos de penes, però penes de 10 anys, de 12 anys, de 24 a 25 anys, només per un repost, per un tuit o només per dir la paraula pau.
0: Taran assegura que la majoria de la població russa no vol la guerra, però no pot dir-ho pel terror estatal. Temen que hi hagi un nou reclutament per enviar tropes al front després d'aquestes eleccions. Acte institucional a aquesta hora per celebrar la presència catalana al Festival de Cinema de Sant Sebastià, presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Fins a 28 produccions amb segell català es projecten al festival, les mateixes que l'any passat, és a dir, que es consolida. I es presenten dues pel·lícules a la secció oficial per optar a la Concha d'Or, Sants, de Miquel Gurrea, i 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera. També a la secció oficial del festival, però fora de concurs, s'hi projectarà Ruega por nosotras, del director Daniel Monfort. I es presenta també l'últim treball d'Isaki La Cuesta, un documental sobre el flamenc Jaleos Flamenco Sketch. Sant Sebastià retrà homenatge en aquesta edició al director català Pere Portavella i es projectarà Pont de Varsovia a la secció de clàssics del festival. I al Museu d'Art Contemporani de Barcelona podeu visitar l'exposició Ecos, conflictes globals del segle XXI, una selecció d'obres de videoart de la col·lecció del MACBA procedents de la donació feta l'any passat per la Fundació Han Neefkens. Montse Soto.
5: L'exposició al MACBA reuneix 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals com Aziz Karazam, Bárbara Sánchez, Erkan Özgen o Taoin Güyenpan, que exploren temes com la memòria, la violència, la migració, la identitat o el llegat colonial. Claudia Segura és la comissària d'Ecos que forma part d'aquesta triple exposició, El gest de filmar.
6: El gest de filmar, vídeos a la col·lecció MACBA, és una reflexió que parla del potencial crític de la imatge en moviment. També la seva capacitat per construir memòria col·lectiva i generar espais de debat. D'alguna manera, el que volem establir amb aquesta gran exposició de vídeo és repensar la relació entre document, testimoni i experiències. Ecos, vídeos de la donació de la Fundació Hannefkens. És un recull de 7 vídeos de la gran donació que ens va fer el mecenes Hannefkens, de 18 vídeos, que plantegen en la mateixa lògica, repensen lo documental, però parlen més aviat de conflictes que travessen la nostra societat contemporània, des de les guerres d'Afganistan fins a les migracions del Mediterrani.
5: Una de les peces que hi podreu trobar és First Rain, Brice Soleil, de Tao Nguyen. El 1987, l'artista va realitzar una obra de ficció ambientada al riu Mekong al seu pas pel Vietnam, protagonitzada per una dona, filla de pare vietnamita i mare khmer, en el context de les guerres feudals del segle XVIII. Totes les obres estan vinculades al Programa Internacional de Beques i Ajuts a la Producció de la Fundació Hannefkens per a artistes que es troben en moments clau de la seva carrera. Les podeu veure al MACBA fins al mes de gener.
0: I abans dels esports, anem a Vic.
7: La terrassa d'un bar en una nit d'estiu. Si no perdo la consciència, seguiré pensant en tu. Hi ha un mico que balla...
0: Avui acaba la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic i ho farà amb Quimi Portet, que escoltem. Després de la gira de l'última de la fila, Manolo García, Quimi Portet inicia la seva gira en solitari i ho fa a la seva ciutat. Lletres iròniques, que ha aplegat en un llibre, i també, atenció, prepara un nou disc que veurà la llum l'any que ve.
7: Diguessis a ningú aquell lloc d'aquesta terra que més em recorda tu. Hi ha dos policies que es passegen...
0: I ara, els esports. Nova victòria del Barça de futbol amb nova exhibició de Rafinha, però comencem parlant de bàsquet amb la final catalana de la Supercopa. Àlex Carazo, bon dia.
8: Bon dia. En aquesta 27a edició de la Supercopa d'Espanya de bàsquet que s'està disputant aquest cap de setmana a l'Olímpic de Badalona, Joventut i Barça s'enfronten aquest vespre en la que serà la segona final de la història en què jugaran aquest partit amb dos equips catalans, l'anterior al 1988 amb triomf blaugrana. Tot després dels resultats de les semifinals d'ahir, Josep Capel, una amb el marcador més ajustat que l'altra. Bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda. Sí, el Barça va guanyar d'un puntet i gràcies a un tir lliure en extremis del seu capità, de Kevin Panther, 87-86 davant l'actual campió de la Supercopa i de Lliga, com és el València Bàsquet, més fàcilment per la penya, de 12 punts, 96-84, sobretot a dos aspectes, el gran tercer quart amb un parcial de 30-16, van saber mantenir aquesta diferència fins al final. Hi ha un Nicola Provitole amb la seva tornada a Badalona extraordinària i amb 27 punts i que parlava precisament del bon moment de l'equip.
10: Estamos en un momento en el que nos estamos conociendo a Dani, al sistema, o sea, estamos todos en un periodo de aprendizaje, de incorporar y de intentar ser mejores cada día. Hoy dimos muestra de que tenemos potencial, ahora hay que ir mejorando y trabajando cada día.
9: Nico, la Provitola, com dic, va ser el millor de la penya. Una penya que faria història si guanya el títol avui. En 27 edicions mai un equip anfitrió ha estat capaç de guanyar el títol. La penya n'ha guanyat dos, el 85 i el 86 fa moltíssims anys. Per part del Barça, déu-n'hi-do també, el darrer títol en T6 va ser el 2015, fa 11 anys, ni més ni menys. Ahir el millor en plan anotador va ser Justin Robinson amb 17 punts, tot i la bona aportació, per exemple, de Joel Parra, que va acabar amb 12 punts, que avui s'enfrontarà al seu ex-equip i que parlava precisament d'aquest aspecte.
11: Moltes ganes, no? Sempre que vinc aquí a Badalona és molt especial, tant per mi com per la meva família, quan està a la grada, però ara mateix amb un títol en joc doncs encara serà molt, molt més especial. Intentar treure tots els nervis possibles abans del partit, però al final la pista doncs, no s'entenen de colors i al final els dos equips anem amb un objectiu que és aixecar el títol.
9: Doncs veurem què dona de si el partit d'avui. Recordem a l'Olímpic de Badalona, Àlex, a partir de les 7 de la tarda.
8: Gràcies, Capel. Canviem ara de pilota. Parlem de futbol i de la victòria 1-3 del Barça Sánchez-Pizjuán davant del Sevilla en un partit que va haver de remuntar. Els andalusos es van posar per davant el marcador amb gol de Fofana i amb una nova exhibició de Rafinha amb un altre hat-trick va permetre donar la volta a la situació. Els de Hansi Flick, enviat especial a Sevilla. Germán García, bona tarda.
12: Bona tarda, Àlex. Així és. El Barça ha completat una primera fase de la Lliga abans de l'aturada per compromisos de seleccions impecable. La millor de la seva història amb un bagatge de ple de victòries i un còmput anotador descomunal. 31 gols a favor i 7 en contra, amb un Rafinha desbocat que arriba a la dotzena de gols, 5 més que els seus perseguidors en la lluita pel Pichichi. De fet, Rafinha, d'aquí ahir, el director tècnic Deco va anunciar a l'assemblea de compromissaris que properament renovarà fins al 2030, figura al capdavant de la llista de golejadors europeus de les grans lligues amb 14 gols en 8 partits aquesta temporada. Atenció també al registres que presenta Lamine Yamal, que amb l'assistència magistral que va fer ahir en l'últim gol de Rafinha, suma ja 51 assistències com a culer amb només 19 gols. Simplement espectacular. En l'altre ordre de coses, doncs, Livakovic va debutar a la porteria com a blaugrana, guanyant-li la partida a Chesney. Pau Cubarsí, Fermín López i Anthony Gordon van tornar a la titularitat i Hansi Flick va continuar amb la seva política de rotacions. Potser l'única nota negativa sigui la lesió d'Andreas Christensen. Es va lesionar al minut 13 de la segona meitat, una jugada fortuïta, però que va sortir doncs mal parat, fins al punt de que Hansi Flick va dir que tindria per unes quantes setmanes, és a dir, que no tornarà, no se l'espera, per després d'aquesta aturada, que recordem serà de 3 setmanes, tota vegada que és una lesió muscular al quàdriceps. Ara comença una diàspora important d'internacionals, sense anar més lluny, el Barça té a 7 amb la selecció espanyola, Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo, Lamine Yamal, a més d'altres jugadors que sortiran amb les seves seleccions, com Livakovic en Croàcia, Koundé en França, João Cancelo en Portugal, Gordon en Anglaterra o Rafinha en Brasil. Compta amb Rafinha perquè és el que té el viatge més llarg. Haurà de visitar Austràlia i la Índia per completar 42.000 quilòmetres en aquestes 3 setmanes d'aturada.
8: Escoltem ara alguns dels protagonistes. Primer, Rodri, sobre les dues parts de l'equip.
13: Sí, victòria molt important. Victòria, jo crec que... con un gran aprendizaje, sabiendo que era un campo muy, muy complicado, lo sabíamos, el Pijuán. Ellos han hecho un grandísimo partido, un equipo muy, muy rocoso. Hemos cometido demasiados errores no forzados, como se dice en el tenis, pero hay que ser más inteligente y bueno, lo hemos adaptado a la segunda parte y yo creo que han sido las dos caras del partido, ¿no? Una primera parte no tan buena y una segunda parte muy buena.
8: Y Fermín, que va a lluar la figura de Rafinha.
14: Como jugador no nos sorprende a ninguno porque... sabemos de lo que es capaz, pero al final nunca lo hemos visto delantero y la verdad que está haciendo un arranque muy bueno y ojalá siga marcando goles.
8: Pel que fa a segona divisió, tot preparat a la nova Creu Alta, on a partir de les dues el Sabadell s'enfronta al Real Oviedo de la jornada 6. Amb quin 11 titular, Dani Esclusa, hola.
15: Què tal, Àlex? Doncs el tècnic Ferran Costa que aposta per al següent 11 amb Diego Foli a la porteria, lateral dret per Òscar Sanz, parella de centrals per Català i Edgar a l'esquerra, Miqui Codina al doble pivot, Pere Pons i el capità Urri una mica més avançats, a la dreta Ton Ripoll, a l'esquerra Quadri, la parella ofensiva, l'uruguaià Gastón i Joel Priego.
8: Gràcies, Dani. T'escoltem ara a Tablero Deportivo, a Radio Nacional. Una jornada 6 que nit ens va deixar la victòria del Girona al camp del Cádiz. Josep Guardiola.
16: Un Girona molt millor a la primera part que a la segona es va enduir els 3 punts a la seva visita al camp del Cádiz. De fet, el partit es va reflectir al damunt del terreny de joc amb un primer temps en el qual els de Quique Álvarez varen marcar els 2 gols, Benat i Carles Pérez en van ser els autors i a la segona part, en els primers instants, varen rebre un gol que va acabar desdibuixant l'equip gironí i posant-lo contra les cordes. Reconeixia aquesta diferència Àlex Moreno, autor de les dues assistències dels gols.
17: No hemos puesto con 0-2 en la primera parte. Creo que ha sido fundamental. En la segunda parte creo que hay que salir mejor, no sé, mentalizarnos para salir sobre todo los 15 primeros minutos que no nos marquen, que estar más concentrados, estar más juntos, cambiar ese chip, ¿no? Más que nada en la segunda parte, que a veces siempre pues, no meten gol y a veces sufrimos en ese aspecto.
16: El Girona suma 10 punts a la classificació i ara li venen 2 compromisos a casa davant de l'Albacete i del Mallorca, partits en els quals el tècnic perdrà fins a 6 internacionals.
8: També a partir de les dues arrenca la cursa de MotoGP al Gran Premi d'Àustria. Marc Márquez va ser segon a l'esprint darrere de Jorge Martín. Mateixes posicions que ocupen ara mateix la classificació general i des de les quals sortiran en els pròxims minuts a la graella de sortida. Ara mateix el madrileny Jorge Martín té un avantatge de 3 punts sobre Marc Márquez a la general. A Moto3, victòria per Máximo Quiles, la novena de la temporada pel líder del Mundial. I a Moto2 ha guanyat Ethan Guevara. Més a punts de motor, la lloretenca Daniel Guillén s'ha proclamat campiona del món de motocross a l'imposar-se en les dues curses de la prova disputada a Austràlia que ha tancat el campionat. Als seus 20 anys, Guillén és la primera espanyola en aconseguir el Mundial en aquesta disciplina. I un altre títol de campió del món en motocross, el del balsarenyenc Guillem Farrés a la segona categoria del Mundial. Podrien tenir fins i tot 3 títols mundials aquest diumenge en motor perquè la terrassenca Berta Avellán està molt a prop de sumar el seu segon campionat del món en trial. Ho podria fer, de fet, en els pròxims minuts. Parlem ara de tennis. Paula Badosa, eliminada en 2 sets a les semifinals del torneig de São Paulo davant de l'Argentina Podoroska, En handbol, el Barça visita la pista del Puente Genil a les 5 de la tarda en partit de la jornada 2 de la Lliga Asobal. El Granollers va guanyar 24-27 ahir al Puerto Sagunto. S'està disputant ara mateix la final de la Copa Catalunya Femenina de waterpolo entre el Mataró i el Sabadell. El Mataró, que defensa títol, ara mateix està a punt de finalitzar el partit, estan empatades a 9, i a la Champions masculina, victòria del Sabadell a la fase preliminar 20-12 davant del Budansk Rivijera Montenegrí. Es jugarà la classificació per la següent ronda demà davant dels georgians a Apollo Sport Management, que són els anfitrions d'aquesta fase preliminar de la Champions masculina de waterpolo.
0: Gràcies, Àlex.
8: Bona tarda.
0: Acomiadem l'audiència de Ràdio Nacional i de Ràdio 5, que passen a escoltar el diari de les dues. Nosaltres continuem aquí, a Ràdio 4, amb el resum de l'edició cap de setmana.